0: momentos. Am Luis Rodríguez.
1: Para participar, 93-270-3777 y 93-270-3778.
0: Aquest és el teu moment. T'escolto.

0: Però és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidencias.
5: Me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos.

0: Ahí mismo, en esa habitación donde han pasado tantas horas, descalzo, canto para ellos. Maya ha hecho un alegato a favor de la sanidad pública para que sea sana, fuerte y justa. Pero la Fundación Jiménez Díaz no es un hospital público. Es de titularidad privada, que opera en régimen de concierto público, que pertenece al Grupo Quirón y que tiene un acuerdo histórico con la sanidad pública desde 1953. Hay marcas que son manoseadas por la actualidad política, olvidando a las personas. Al final, las interioridades administrativas no son lo importante, como dice Coque Maya. Al final, lo que importan son los profesionales de la salud, que siempre responden, que siempre están. Ojalá. Y para toda la vida.
1: Para toda la vida.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
2: Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí que se siente abandonado y pide ser escuchado.
4: A los de allí lo han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente.
2: En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad.
5: Y los problemas en Ceuta, en esa frontera.
2: Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna.
6: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
7: COPE Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
8: Comarruga, Vendrell i Roda de Barà es recuperen a poc de les destrosses de la tempesta de la matinada del divendres al dissabte. I avui, més. Pluges intenses a gran part de Catalunya a partir d'aquest migdia. Protecció Civil manté l'Inuncat a diverses comarques de Catalunya. En parlarem ara de la situació meteorològica. Bon dia, sóc Sergi Tor, el balanç de la tempesta del dissabte és de 11 persones ferides, una greu, desallotjaments, de càmpings, por i tones d'inquietud, demostrant una vegada més la força de la natura. Cotxes destrossats, rieres, urbanitzacions on mai havia arribat l'aigua i el so de la força de l'aigua. El dia després ens deixa també la indignació veïnal de la falta d'infraestructures que limitin l'efecte d'aquesta aigua. El debat a política i social està en dos àmbits. Primer, per què no es va avisar a la població amb els nous serveis de tecnologia i amb l'alerta de l'alerta via mòbil? Protecció Civil ho justifica que no hi havia informació de que la tempesta fos tan forta. Tothom es va sorprendre. Maria Pilar Auqué estava en un hotel de Comarruga.
9: Información no hemos tenido por parte del hotel, tampoco hemos tenido. También entendemos que ellos se vieron desbordados porque también sufrieron la inundación porque el agua entró en el hotel. Pero bueno, vimos lo que estaba pasando y entre el del coche de enfrente, el de al lado, pues te vas contando y vas un poco recabando información, pero poco más, o sea, tampoco se puede hacer mucho más en una situación así.
8: L'altre debat és les infraestructures. Estan preparades les poblacions de la costa catalana de cara doncs, amb aquests aiguats que s'estan produint? Ja no únicament a Alcanar, on hi ha hagut diverses inundacions en els últims anys. Aquest cap de setmana, com dèiem, ha estat a la costa Daurada. Els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili del Vendrell i Kenet Martínez, reclamen actuacions de fons per reduir l'impacte de les inundacions. La clau seria la via del tren, com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. L'alcalde de Vendrell, Kenneth Martínez, explica que els serveis d'emergència van funcionar d'una manera excel·lent, tot i que no va haver l'avís per alerta.
10: Nosaltres el que sí que volem destacar és que poder no teníem l'alerta, diguéssim, l'avís al mòbil, però sí que els serveis d'emergència tots van funcionar de manera excel·lent.
8: Un debat que continuarà, com i de quina manera se pot enviar l'avís i, sobretot, les infraestructures que fan a falta per limitar l'efecte dels aiguats. Anem a serveis, que avui també toca actualitat. Doncs perquè ens aixequem amb normalitat, amb tranquil·litat, hi haurà sol, però a partir del migdia la cosa canviarà, a partir de les dues. Pluja i tempestes s'iniciaran a l'interior de Lleida, també a l'Ebre, i s'aniran estenent a la costa de Barcelona i cap a Girona, a la Salba, a Empordà. Pla inuncat a diverses comarques a catalana. Recomanacions de no atansar-se avui a rius i rieres que poden tenir crescudes sobtades ni tampoc a alta muntanya. I ens aixequem amb temperatures a com Girona 21 graus, Lleida 22, Tarragona i Barcelona 24. Passarà que la temperatura pot baixar en picat a partir de l'entrada de les tempestes aquesta tarda. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara 12 graus. En quant al trànsit, entrem a l'última setmana del mes d'agost, tot i que dilluns que ve encara serà agost, dia 31, però ja es va recuperant un increment del trànsit hores d'ara de l'hora punta i tenim les habituals retencions per obres a la Ronda de Dalt. I el cap de setmana també ens ha deixat en diversos actes de violència. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons van informar, al voltant de 3:15 es va rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament que malauradament va acabar morint. La investigació continua oberta. I molta conflictivitat a la Festa Major d'Alpicat, població al costat de Lleida. Es va detenir un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. També els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove del municipi. Tres joves la van assaltar, la van amenaçar amb una navalla i li van fer tocaments. 40 persones han participat en una nedada a la Cala del Castella fins a la Cala Sènia de Palamós per reclamar més protecció pels nedadors davant de l'augment d'embarcacions recreatives al litoral de Catalunya i especialment a la Costa Brava. Amb l'organització de Soso Costa Brava i del Club Natació Palamós, l'acte també ha volgut en destacar la presència majoritària d'embarcacions que també perjudiquen el medi ambient i la biodiversitat de la Costa Brava, segons declaració.

0: Oliver Contel, explica que els conductors es troben en una situació d'embús circulatori.
1: Que hem tingut rècords per entrar i sortir del port de més de 3 hores. Això per nosaltres, rai, perquè, bueno, només conduint, però hi ha gent que ha perdut el vol o que fins i tot ha perdut el creuer, malgrat arribar a l'aeroport a les 12 del dematí, que ja dona una hora prudencial per entrar al creuer, que han perdut el creuer, que això és inconcebible.
0: El president de l'ETAXI assegura que ja han transmès aquesta situació a les autoritats portuàries, però a hores d'ara encara no s'ha trobat a cap mena de solució. Anem a l'actualitat esportiva. Per fer un resum dels equips catalans que ja han jugat en lligues professionals, podríem dir que espectacular Barça, lluitador Espanyol, meritori Sabadell i preocupant Girona. Els resultats que han hagut aquest cap de setmana. El Barça, líder ja de la primera divisió del futbol espanyol després de la gran victòria 0-5 al Camp de l'Elx, ja per diferència de gols. L'Espanyol va cedir a l'últim instant davant del Real Madrid i perdia 1-2. I a segona divisió, preocupant resultat i la imatge del Girona, que va caure 2-1 al Camp del Córdoba, mentrestant meritori Sabadell, que empatava a 0 a la Camp de la Castelló, un dels grans favorits dins del que seria la segona divisió. Per la seva part, l'Andorra de futbol, després de la victòria aconseguida la primera jornada 5-1 davant del Ceuta, juga avui a les 7 de la tarda davant del Celta B. I una actualitat que avui l'han de marcar, com dèiem, amb els avisos de protecció civil. Important a tenir en compte el canvi sobtat de temps que hi haurà a partir d'aquest migdia, on hi haurà pluja intensa que s'iniciarà per l'interior de Lleida, també pot arribar a les Terres de l'Ebre i s'anirà estenent a la costa i també que arribarà a Girona. La clau, evidentment, a mantenir sempre les alertes, sobretot a no fer desplaçaments que avui puguin significar que siguin innecessaris, únicament els desplaçaments necessaris, i tenir en compte de que a partir del migdia el temps pot canviar i les tempestes, que inicialment són de 20 litres en 30 minuts, poden originar també tempestes fortes, com va haver el passat divendres a la Costa Daurada, on encara s'està fent aquest inventari de danys. Ens atencem a 8:15 del matí, moment d'escolta tot el que ens interessa a Herrera en Cope, avui amb la direcció de Sergio Barbosa.

Última setmana del mes d'agost, molt pendents del temps, dels danys de l'última tempesta, dels que puguin arribar, especialment avui. Aquest matí l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, explica l'inventari de danys a la seva localitat i especialment les reivindicacions que estan fent els alcaldes de Roda de Barà, del Vendrell i de la zona, que reclamen actuacions de fons per reduir l'impacte de les inundacions després de la tempesta d'aquest cap de setmana. Coincideixen tots els alcaldes a assenyalar que la via del tren és una de les infraestructures que hores d'ara està dificultant la sortida de l'aigua cap al mar i una de les causes de les greus inundacions que es produeixen quan el temps és violent i que es va incrementar per la violenta tempesta del passat divendres. Recordem, 11 persones ferides. Bon dia, sóc Sergi Tor. Desallotjaments, por i tones d'inquietud que demostren una vegada més la necessitat d'estar ben preparats. L'altre punt del debat és l'alerta. Quan s'ha d'enviar, per què no es va enviar i per què no es va avisar? Protecció Civil justifica que no va haver-hi cap mena de previsió de que la tempesta fos tan forta i per aquest motiu no es va enviar cap mena d'alerta als mòbils. Anem ja tot seguit a serveis perquè avui també molt pendents del temps. Perquè ens aixequem hores d'ara amb tranquil·litat, però a partir del migdia, especialment a partir de les dues, canvi de temps i la possibilitat de pluges fortes i tempestes. S'iniciarien, doncs, a l'interior de Lleida, Prepirineu, Pirineu, anirien baixant, també a l'Ebre, i a la tarda-nit, costa de Barcelona, Tarragona i cap a Girona, a la Selva, l'Empordà. Temperatures actuals a les capitals catalanes. Girona, 21 graus, Lleida, 22, Tarragona, 24, Barcelona, 24. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara, 12 graus.

Ens aproximem a 8:45 del matí, moment d'escolta tot el que t'interessa aquí a Herrera en COPE amb l'anàlisi de l'actualitat nacional i internacional amb la direcció avui de Sergio Barbosa.

0: con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
1: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
0: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
1: Máster universitario en Radio COPE.
0: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
2: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil. Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia. Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: Vamos a hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar con Medicentra, vamos a hablar con su director médico, el doctor Humberto Los Certales, especialista en medicina interna y experto en medicina regenerativa. Doctor, bienvenido.
6: Buenos días, ¿qué tal?
5: Hoy vamos a hablar de enfermedades degenerativas y las medicinas, la medicina regenerativa, que sería lo que contraponemos a todo esto.
6: Efectivamente, dentro del campo de la medicina regenerativa están todas las patologías de tipo degenerativo en las cuales está implicada de alguna manera el sistema inmunitario. Son estas patologías autoinmunes, ¿no? Con una base autoinmune, con una base de que el sistema inmunitario, que es el que tiene que reparar, pues se nos ha vuelto en contra. Y entonces lo que hace es degenerar. Y entonces esto tiene solución, y estoy hablando en este caso ya de patologías mucho más importantes, como sobre todo en algunos casos diagnosticados de fibromialgia, que no son tal fibromialgia, sino que son enfermedades degenerativas y relacionadas con un cierto grado de autoinmunidad porque el sistema inmune ha fracasado en su reparación. Entonces, en estos casos de enfermedades degenerativas donde hay implicado el sistema inmunitario, lo que hacemos es inmunomodular, o sea, a través de lo que el cortejo de células inmunomoduladoras, células dendríticas y en algunos casos macrófagos que nos han ayudado mucho, y todas estas células precursoras, somos capaces de modular utilizando una forma muy adecuada. Hemos encontrado un método que desarrollado durante 40 años a nivel internacional, y hemos encontrado un método para poder incentivar a que se autorrepare dándole la información al sistema inmunitario. Nuestro éxito en este caso, evidentemente, muchas veces no se consigue en una primera vuelta, porque claro, tienes que hacer una primera tanda de tratamiento, que normalmente son 2-3 sesiones, y entonces ver un poco la respuesta, ¿no? Me gustaría que en un par de sesiones pudiésemos arreglarlo todo, pero muchas veces, en algunos casos, hemos tenido que insistir. Porque una vez pasado,
5: también depende de la reacción. Cada cuerpo es un mundo y también de la gravedad, del avance de la enfermedad en este caso.
6: Exacto.
5: Y de cada persona, porque a veces cada persona reacciona de diferente manera, ¿no?
6: No, y su sistema trabajará y piensa que a lo mejor a veces hemos tratado a gente que tienen pues 80 años. Entonces, claro, no es lo mismo una persona de 30 años. Por ejemplo, tenemos casos interesantísimos. Con la colitis ulcerosa estamos muy contentos, estamos a punto de publicar un estudio porque hemos encontrado un resultado extraordinario. Hemos podido frenar la patología de forma radical, o sea, que no tiene ni síntomas ni medicación, y además por colonoscopia, cicatrización de todas las lesiones.
5: Pues no vais a perder nada por informaros, si estáis en alguno de estos casos, no vais a perder nada por informaros con el doctor Humberto Los Certales en Medicentra. La primera visita es gratuita, informativa, Medicentra está en la calle Consell de Sens 160, y el teléfono, os doy el teléfono, 93-476-30-55. De todas maneras, en la web lo vais a encontrar todo, medicentra.es. Doctor Humberto Los Certales, muchísimas gracias.
6: A vosotros, muchas gracias.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat. Es que mi pulso es errático.
5: Cuando te encuentro en la calle es como una vida copa. Somos como... Ja no només parlo de Catalunya, parlo d'Espanya. Espanya s'està quedant sense geòlegs. I molts podeu pensar, bé, igual és que no fan falta, igual és que no. Mireu, possiblement queda una mica, no diré enfosquit, però sí, no és tan notori, no és que estigui amagat, ni molt menys, aquí darrere no hi ha res de conspiranoia. Però sí que és cert que el paper del geòleg, al final, és salvar vides. perquè sense geòlegs no es poden salvar vides per fet de on es construeixen, de quina manera es construeix. Vull dir, mirar com està el subsol per a l'hora de construir d'una manera o d'una altra, i també estalviar diners. Això també seria una de les altres qüestions. Per exemple, a l'hora de fer unes bones cates de subsol a l'hora de construir. Mira, per exemple, a l'esvoranc que hem tingut a les obres de Rodalies, entre d'altres coses, per exemple, no? Com d'anes, construir o no construir. En parlem del per què. Cada cop hi ha menys geòlegs. Per què? És una qüestió d'atractiu de la professió. Parlem amb el senyor David Rabadà, que és geòleg i membre de la Societat Internacional de Geologia. David, bon dia, benvingut.
7: Bon dia.
5: Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
7: A vosaltres.
5: Com d'important és un geòleg? Quina és la feina que fa un geòleg?
7: Bueno, la majoria de riscos naturals són de geologia. Per exemple, el risc volcànic, el risc d'inundació, el risc en obra pública, per exemple, de que fa 4 dies a Barcelona es van enfonsar unes cases per un tema d'obra pública en un metro. Tot això passa per estudiar bé el subsol. I si no s'estudia bé, hi ha problemes, hi ha pèrdues de vides, hi ha pèrdues de diners.
5: Mm-hmm. Clar, llavors aquí està molt la importància que cada cop hi ha menys persones que es dediquin a la professió. Per què està passant això? No és prou atractiva?
7: Hem de plantejar-nos que l'ensenyament de ciències a secundària pràcticament és inexistent.
5: Vale.
7: Almenys en geologia, per exemple, a primer d'ESO hi ha un trimestre que hi ha un tema de volcans, si és que es fa, perquè la majoria de docents són biòlegs, a vegades aquest tema se'l salten. A segon, tercer d'ESO no hi ha geologia, i a quart hi ha una optativa que l'agafen 4 o 5 alumnes. Per tant, podem assegurar que durant 4 anys d'ensenyament secundari obligatori, els alumnes no reben coneixements de la quarta ciència, que és la geologia. Tenim la biologia, la física i la química. Però de geologia no s'ensenya pràcticament res. Per tant, si jo no sé què és la geologia, ja no penso ni escollir-ho després a batxillerat o a universitat.
5: És a dir, que el problema ja ve d'arrel, de les arrels de l'ensenyament.
7: Sí, també podem tirar més enrere, perquè a primària ha desaparegut l'especialitat de naturals, pràcticament, i, per exemple, ensenyen la geologia a gent de geografia, que és una carrera més d'humanística, i ensenyen tectònica de plaques. Llavors et trobes que l'ensenyament de ciències està pràcticament desapareixent.
5: Vale? Clar, però això tindrà un cost al final a llarg termini important, no?
7: Ja l'està tenint. Ja, mira,
5: bueno, un 37% menys ja ho és, però ostres, això apunta que serà encara pitjor.
7: És que ja l'està tenint. Mira, actualment hi ha molta gent que creu en els terraplanistes.
5: Sí.
7: Ja tenim un exemple, ben clar. Hi ha gent que confon una excavació d'època medieval amb una època de dinosaures, i són 65 milions d'anys de distància com a mínim. I encabat, si vols, posem-nos ja amb el tema de la Dana, de València, va morir 200 persones, i això amb un bon pla de riscos geològics s'hagués pogut evitar. No hagués mort tanta gent. Si t'estic parlant de coses anecdòtiques i ja et vaig ja a morts personals.
5: Sí, sí. Però tampoc consulten les administracions als geòlegs en aquest cas? Perquè suposo que els geòlegs en el seu moment ho van dir, i vigileu que per aquí tenim aquests problemes.
7: Sí, sí que es consulta. Però hem de pensar també que la política espanyola, la immensa majoria de polítics no tenen formació científica, si és que tenen formació universitària. Avui sortia un article també a premsa explicant que la immensa majoria de polítics del Congrés i del Senat no tenen formació, diguem-ne, superior, i de científica pràcticament ningú. La majoria de polítics són del món, diguem-ne, del dret, de l'economia, però del món de les carreres científiques experimentals pràcticament ningú.
5: Clar.
7: Llavors, entendre que és mètode científic amb un polític avui en dia és parlar contra una paret.
5: Sí, però ara intentaré trencar una llança a favor del diable en aquest cas, però tu pots ser polític i potser el que demanen de tu és que siguis un bon administrador i que i prendre decisions en funció del que et diguin els experts que estan contractats, no? Els assessors, que aquests sí que han d'entendre, no?
7: Però si un polític, per exemple, no confon el mètode científic amb la prova i l'error, quins experts contractarà?
5: Ja.
7: Si no sap el que és la ciència, quin expert contractarà perquè l'assessori? I la majoria de càrrecs són a dit, alguns poden ser ben dirigits. Jo contracto un bon tecnòcrata, però molt són a dit amb amiguisme, amb nepotisme. Per tant, És un peix que es mossega la cua, sí. I això fa anys que dura. Vull dir, la política sempre ha sigut, des d'època romana ja era així, eh? Ull, que tampoc estic acusant la política actual, eh?
5: No, no, no.
7: En època romana ja passava això.
5: Sí, sí, és una qüestió de dit, és una qüestió, i possiblement aquest és l'inici de molts d'aquests problemes o decisions errònies. David, i això té... La solució passa, per exemple, per canviar un sistema d'educació, per començar? Canviar l'arrel?
7: A veure, el sistema educatiu, des que es va implantar la LOCS l'any 90, han baixat els currículums a lo bèstia. De ciències se n'ensenya molt poc. De matèries, diguem-ne, troncals, fortes, també han baixat en vores. S'ha diversificat el tema de fer matèries flor. Llavors, ja fa temps que s'està dient que el sistema educatiu espanyol, català o el que sigui, tot el global nostre, no és exigent, no ensenya coneixements, ensenya a divertir-se. Llavors, amb això tenim conseqüències directes. La ciència està perdent la batalla.
5: Carai, llavors no, hi ha poca esperança d'entrada, perquè és que t'estic escoltant i veig que no hi ha molta esperança davant d'això.
7: No, d'esperança n'hi ha molta, perquè l'any 90, quan jo estava criticant la LOCSE, estava pràcticament sol. I ara, en canvi, en un munt d'entitats que critiquen la filosofia de la LOCSE, que està actuant en la llei actual d'educació. Mm. Ja som molta gent que ho estem criticant, però jo l'any 90, quan vaig veure les animades que estaven publicant a nivell de lleis, la cosa és que la ciència deia que era mentida, de com ensenyar a l'aula, ja vaig trobar-me que eren molt pocs els que ens escoltaven. I ara, en canvi, hi ha molta gent que ho està dient. Per tant, jo estic esperançat, sóc optimista, perquè cada cop hi ha més gent que, amb dades i amb lògica, està desargumentant aquesta política educativa que no està demostrada científicament.
5: Doncs, senyor David Rabadà, de la Societat Internacional de Geologia i Geòleg, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
7: Ja saps que et tens a disposar.
5: Molt amable, moltes gràcies, igualment et dic. Mireu, són detalls que comencen i vas mirant i, claro, d'aquellos vientos, estas tempestades. Si hi ha a l'arrel la qüestió no comença... Jo, com segurament molts de vosaltres, tenim una certa edat i ens vam educar a la base de la EGB. Jo recordo fer geologia, uns coneixements bàsics de geologia, que és el granito d'aquesta com quarzo, níquel i mica, i la composició d'un volcà, per exemple. És el que, d'aquellos vientos, estas tempestades. De seguida parlarem d'una altra situació, perquè en principi estava comentant el tema de que portem ja un parell de setmanes, un parell de cap de setmanes, amb episodis realment violents a Catalunya. El darrer, el més greu, podríem parlar d'un mort a la Ràpita en una baralla entre bandes. Entre altres coses que han passat. Per exemple, episodis també violents a la Festa Major de Sitges, que va haver de parar unes hores per episodis realment violents, entre altres coses. De seguida en parlem d'això i parlem amb l'Imma Viudes, portaveu dels sindicats també de Mossos, per veure com cap on s'està enfocant tot això, i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
8: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
9: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
10: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
11: ¿Qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: ¿Qué? Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es.
13: En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles. O ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
9: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
5: Bueno, parlem d'or i plata. Y hoy, nuestro experto de Tu Oro Vale Más, Isaac, viene con un dato que asusta un poco. Lo avanzo ya, ¿eh? y es la deuda de Estados Unidos, que acaba de superar los 40 billones de dólares con B de barbaridad, aunque eso en España deberíamos estar acostumbrados, porque tampoco es que estemos muy saneados, o sea, en fin. Isaac, bienvenido, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Oye, esto, 40 billones de dólares de deuda en Estados Unidos, es que, ¿cómo de grande es eso? ¿Cuántos ceros tiene todo esto? Muchos ceros.
14: Es que no cabe en ninguna cabeza. Si te pones a escribirlo, de verdad que asusta, ¿eh? Ya lo puedes escribir horizontal porque es que si no, no entra tantos ceros, en serio. 40 billones de dólares son 40 millones de millones de dólares, ¿vale? Repartido, por ejemplo, entre todos los americanos, creo que cada uno tocaba, incluidos a los que acaban de nacer, a más de 100.000 dólares, ¿no?
5: No está mal.
14: Y no está, que no está nada mal. Y el reloj no para. Es decir, existe un contador público, que es el reloj de la deuda, ¿vale? Estos datos son públicos, donde se puede ver en tiempo real. Y esta semana, como bien decías, ha superado la barrera de los 40 billones, solo en intereses, ojo. No en devolver deuda, sino en intereses. Es decir, que Estados Unidos paga más de 2.800 millones de dólares al día, cada día. Y no solo América, como tú decías, que aquí en Europa estamos parecidos, ¿no? La mayoría de grandes economías del mundo están muy parecidas.
5: Caray. Bueno, la pregunta sería clara, ¿esto cómo se paga? ¿Cómo se paga? ¿Yo voy al banco y le digo, préstame 40 millones de dólares o cómo va esto? ¿Cómo se paga, Isaac?
14: Pues mira, esto es como, ya sabes que de todas las entrevistas quiero que la gente se quede con algo y quiero que sea esto. La deuda se financia con más deuda, ¿vale? Esto es la clave de todo y es la que más incomoda a la gente. La deuda no se paga, la deuda se refinancia, por así decirlo. Entonces, cuando vence un préstamo, se pide otro más grande para cubrirlo, ¿vale? Y como además cada año se gasta más de lo que se ingresa, agujero sigue creciendo, ¿no? De ahí los 40 billones. Y cuando ni con más deuda alcanza, queda el último recurso, que es el que llevan años usando. Y aquí viene la parte más importante, que es que ellos le dan a la máquina de imprimir dinero. Y más billetes en circulación, ¿vale? Significa, pues, más inflación. Entonces, esto que es una economía muy difícil, que en verdad es muy básica, es exactamente lo que explica ¿Por qué hoy vamos al supermercado y con 50 euros no nos llevamos nada, ¿no? Traducido así muy fácil a la gente.
5: Y bueno, ahora imagina que alguien está escuchando y ha dicho, bueno, pues me convence lo que dice Isaac, pero yo es que yo de esto no tengo ni idea, ¿por dónde empiezo?
14: Claro, bueno, es normal, al final cada uno entiende lo que entiende, ¿no? Pero para eso estamos nosotros. Pues al final, por eso nace Tu Oro Vale Más, porque al final en cualquiera de nuestras tiendas el asesoramiento siempre es gratuito y sin ningún tipo de compromiso. Te sientas con un experto, le cuentas tu situación, le cuentas cuánto puedes destinar, para qué lo quieres, qué es lo que te preocupa, y al final sales entendiendo exactamente qué opciones tienes. Y eso es un poco lo que hacemos, ¿no? También defendemos que nadie debe comprar lo que no entiende. Primero se aprende y luego se decide. Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos con nuestras tiendas. Y también, quien quiera preguntar desde casa, pues en nuestra web sacamos una herramienta que se llama el recomendador de lingotes, que te permite trazar un plan de inversión perfecta, como lo haría un profesional, en tan solo 5 minutos. Entonces, bueno, yo creo que se trata un poco más de empezar, de dar el primer paso, que muchas veces es el que más cuesta. Y luego, la verdad que la gente lo recomienda muchísimo y termina repitiendo.
5: Pues ya lo sabéis, asesoramiento gratuito en las tiendas de Tu Oro Vale Más y desde 300, 400 euros pues ya tenéis un lingotecito oro, básicamente, es una buena inversión ya. La semana que viene más, Isaac Sánchez de Tu Oro Vale Más, Barcelona. Oye, muchísimas gracias.
14: Gracias a vosotros como siempre.
9: Herrera a COPE.
4: COPE, Cataluña y Andorra.
9: Estás informado.
5: Hem tingut un cap de setmana mogudet a Catalunya. D'entrada, per exemple, un noi de 19 anys apunyalat durant un violent robatori a la porta de casa seva, a Vilafranca del Penedès. Hem parlat d'aquest home que ha mort apunyalat, el ser atacat per un grup de persones per un deute de drogues a la Ràpita. ataquen a un policia, un mosso de Cadaqués durant el ball d'estiu, salvat per dos Mossos que estaven fora de servei. En fi, parlem d'aquest assalt en grup a una noia amb una navalla per robar-li i agredir-la sexualment a la Festa Major del Picat. I a Sitges, que hi han hagut greus altercats durant la Festa Major de Sitges amb llançaments contra la policia i contenidors cremats. És un munt de fets. En parlem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAMME de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
15: Hola, bon dia, José Miguel.
5: Gràcies per atendre'ns, Imma. Espero que les vacances hagin anat bé. Curtes, suposo, però espero que
15: curtes.
5: Bé.
15: Curtes, sempre són curtes.
5: Sempre són curtes.
15: Molt curtes, José Miguel, sí.
5: Sense ànim de crear i de parlar d'alarmisme, ni molt menys, no és la intenció. Però sí que dona la sensació que, ostres, darrerament s'estan concentrant en cap de setmana fets que abans eren com aïllats i ara, ostres, sembla que són més habituals, no, Imma? És la sensació correcta?
15: Sí, més enllà d'aquest cap de setmana, perquè no es pot dir que per un cap de setmana es pugui afirmar que la criminalitat estigui augmentant. Això hem de mirar la tendència a curt, mitjà i llarg termini, també per territoris, com deies tu, per segments horaris. I, de fet, les dades oficials del primer semestre indicaven una reducció global, compte, de la criminalitat. Però això no significa que hi ha fenòmens que ens estan preocupant especialment, tant a nosaltres com a policies, com en general en l'àmbit de social. No?
5: Pot ser que siguin menys però més violents?
15: Sí, i aquí és on hem de fugir del titular fàcil, no? Però sí que és veritat, han descendit alguns delictes, però ens estem trobant amb unes intervencions, per exemple, dades sobre la taula. No? I és que s'han intervingut en aquest mateix període de 179 armes de foc, que és un 14 més que en el mateix període de l'any anterior. Durant el primer semestre del 2026, per exemple, s'han registrat 305 incidents relacionats amb armes de foc, no? Ja siguin reals o possibles d'imitació. Per tant, hem d'anar en compte. No podem esperar que el problema, per exemple, per dir-te, no? Perquè és una cosa que està constantment anant al debat, no? No podem esperar que el problema de les armes, es converteixi en una emergència i, per tant, s'ha de dotar la policia dels mitjans necessaris, no? per combatre'ls. Això és una cosa que estem reivindicant des de fa temps.
5: És una situació que, inevitablement, clar, quan juntes tots aquests episodis en tan poc temps, dius, ostres, què està passant? Possiblement ha baixat les dades de criminalitat, però sembla que els episodis que hi ha són més violents, no, Imma?
15: Sí, i ha baixat les dades de criminalitat, però en canvi la percepció d'inseguretat, no? Que és un indicador de seguretat pública, tot i que no és equivalent a la taxa de criminalitat, però és un indicador de seguretat pública. El mateix departament distingeix entre opinions i percepcions a l'enquesta de seguretat. Jo crec que això és important, no? Com es sent la gent. I sí que és veritat, no? Que tenim la sensació que la percepció aquesta d'inseguretat ha augmentat. Per tant, hem d'estar alerta en aquest sentit, no? I el que ens preocupa, no? Des del punt de vista policial, no? Una de les preocupacions que tenim a sobre la taula és la normalització de, com deies tu, no? De la possessió i de l'utilització d'armes, ja siguin de foc o armes blanques, en determinats entorns, ja no només criminals, sinó en entorns d'oci, no? En el cas sobretot de les armes blanques, no? Per tant, davant d'aquest escenari, no? On hi ha zones o moments en conflictivitat recurrent, i aquí entraria ja que és important la capacitat operativa i la intel·ligència policial, no? Però on hi ha zones concretes, no? Si hi ha més disponibilitat d'armes, per exemple, o més incidents, la resposta ha de poder evolucionar amb la mateixa rapidesa que està evolucionant el fenomen, no? Perquè si no, ens trobem que donem la sensació que la policia no està donant resposta, no? A aquest fenomen que està evolucionant molt ràpid, no? De manera exponencial, i per tant s'han de reforçar els àmbits allà on puguem incidir més especialment, no? Ja no només a posar un patrulla a cada cantonada, perquè no es tracta només de més efectius, es tracta de, com et deia, de capacitat operativa, no? Una política de seguretat que ha d'estar basada en diversos àmbits, en reforçar la investigació criminal, en reforçar l'anàlisi de la informació, la lluita contra el narcotràfic, evidentment també més patrulles, més seguretat ciutadana, perquè és l'eix vertebral però la política de seguretat ha de ser doncs, molt transversal en aquest sentit.
5: Doncs Imma Ayudes, portaveu del sindicat també de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltíssimes gràcies i benvinguda a la feina un altre cop.
15: Ai, gràcies.
5: Una abraçada, cuida. Gràcies per aquests 5 cèntims. Una abraçada. Doncs és el que ens explicava la Imma Ayudes, portaveu del sindicat també de Mossos d'Esquadra, que per fet el cos ha posat en marxa una especial atenció a la possessió d'armes de foc. Arribem a la una. De seguida actualitzem tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja i nosaltres tornem a Migdia Cope Catalunya i Andorra.
16: La una a les 12 en Canàries.
17: Última hora en Mediodia Cope.
18: Pilar García de la Granja.
17: Estar informado.
16: Muy buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía Cope en este lunes 24 de agosto. Ya, madre mía, cómo se va acabando el mes y poquito a poquito nos vamos todos poniendo en marcha, ¿eh? Despedimos el mes de agosto y no queda otra que empezar a pensar en el mes de septiembre. En fin, lo que digo, no hay más opción. Se ha puesto en marcha ya, por ejemplo, el gobierno, ¿eh? De hecho, estamos pendientes de ver qué sale de la reunión que Sanidad ha mantenido, está mantenido en estos momentos con las comunidades autónomas para hablar del envío de vacunas a Ceuta, activar el mecanismo de solidaridad para enviar dosis pues, de triple vírica, de varicela, de tétanos, de difteria, cuando entramos ya en la cuarta semana de la crisis que atraviesa esta ciudad española y que obliga a dar el mil por mil, ¿no? No queda otra, hacer tu trabajo habitual, atender a los migrantes que siguen en Ceuta y explicar la situación que atraviesa la ciudad para que todos aquellos que no estamos allí sepamos lo que está pasando en otra parte fundamental de nuestro país. ¿Esa es la agenda del presidente del gobierno? Bueno, pues no es la del doctor Julián Domínguez, que además de su trabajo en el hospital de Ceuta, se deja la bata para atender a migrantes cuando acaba su jornada y se levanta a las 6:30 de la mañana hoy para contar en Herrera en COPE cómo están y todo esto quitándose importancia.
19: Bueno, sí, pero vamos, que esta es la hora de levantarse y más en estas circunstancias que hay que echar todo lo que se pueda, ¿no? Por nuestra ciudad, por nuestros conciudadanos, ¿no? Yo creo que es la obligación de un funcionario como médico por el juramento hipocrático y también por el riesgo que tiene Ceuta por esta invasión de nuestra integridad territorial que hemos sufrido sin duda ninguna.
16: Qué lección, ¿eh? Otra vez de aquellos que sin tener responsabilidad de la gestión se echan una parte del problema a la espalda, lo vimos en la Dana, lo vimos en los incendios, lo hemos visto en los incendios, en el accidente de Adamuz, dar todo lo que se pueda por nuestros conciudadanos como es obligación de un funcionario. Además de uno, le deben de retumbar estas palabras en la cabeza por lo que significan, por quien las dice y por quien no las practica. Porque más allá de la reunión de hoy para hablar del envío de vacunas, esta semana tenemos otra programada para hablar del reparto de menores migrantes, mientras seguimos sin saber la cifra exacta, y la ministra Elma Saiz ha hablado de más de 2.500 niños registrados. Tenemos también 8 comparecencias de ministros en el Congreso hasta el próximo lunes y un Consejo de Ministros mañana para aprobar, entre otras cosas, las medidas de apoyo económico a Ceuta 25 días después, 26 para ser exactos, que se cumplirán mañana. Y eso va a ser lo único, ese Consejo de Ministros, que haga Pedro Sánchez de momento que sepamos. A pesar de que en la ciudad por donde nos pasamos enseguida, por cierto, el Mediodía Cope, la situación de los migrantes es cada vez peor y la de los ceutíes también, a 2 semanas de que empiecen las clases, sin prácticamente información, con situaciones que no es que no mejoren, es que están peor que cuando se produjo la avalancha.
20: Creemos que es más que necesario, ahora que acaban de terminar las vacaciones, el señor presidente del gobierno y varios de sus ministros, que de verdad se tomen en serio lo que está pasando en Ceuta, porque la verdad es que la situación es crítica y va a haber un estallido social porque los vecinos ya no pueden más y, sinceramente, aquí no estamos viviendo los peores momentos de nuestra historia ahora mismo.
16: Acabas de escuchar a Melchor León aquí en COPE, vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta y es socialista, dato que debería ser lo de menos teniendo en cuenta de que es un servidor público defendiendo aquello que es problema de la gente a la que representa, ¿no? No está en Ferraz, son vecinos de Ceuta la gente que le importa. Bueno, pues cumplir con su deber puede costarle el puesto.
20: lo dije desde el primer día, en plan, no hace falta que me den de plazo hasta el 4 de septiembre para contestar, porque no tengo que contestar nada, puesto que yo no he hecho nada malo, simplemente estoy contando la verdad de lo que está pasando en mi tierra, lo seguiré contando y no tengo que contestar a nadie una carta, porque me parece que es un insulto hacia mi inteligencia y a la de los UTI, que porque contemos la verdad nos quieran abrir un expediente y expulsarnos del partido.
16: Al final uno tiene la sensación de que es todo al revés, ¿no? Funciona al revés, el presidente del gobierno desaparecido, mientras aquellos que están al pie del cañón dan, como decíamos, el mil por mil, y viviendo en un país en el que el partido que tiene el poder castiga a sus representantes, a los suyos, por hacer su trabajo, que es básicamente escuchar y atender a aquellos españoles que están sufriendo.
1: Escuchas Mediodía COPE.
16: Más noticias que te cuento en titulares con Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
16: Empezando por David Sánchez.
21: El hermano del presidente del gobierno ha pedido a la Audiencia de Badajoz que se elimine de la sentencia que le condena a 9 años de inhabilitación el párrafo en el que se le acusa de conocer el puesto de coordinación creado para él. La petición se llevará solo como recurso de alzada.
16: Virus del Nilo.
21: Un nuevo caso eleva a 52 el número de afectados en Andalucía, 4 de ellos ingresados, así lo ha confirmado la Junta de Andalucía, con un nuevo positivo leve en Güevar del Aljaraf, en Sevilla. Este municipio se incorpora a la lista de los 14 pueblos en los que ya hay contagios. Suman ya 26 en alerta.
16: Ojo a las alertas por lluvia, Sofía.
21: En el norte y en el este peninsular tenemos aviso naranja por tormentas en Cataluña, Aragón y Navarra, y bajan las temperaturas prácticamente en todas las comunidades autónomas. El cielo solamente estará despejado en el sureste y en algunos puntos del centro.
16: Y Ayuntamiento de Almonte
21: ha cifrado en 1.400.000 personas, la mayor peregrinación registrada en España, el número de peregrinos que participaron la pasada semana en el traslado de la Virgen del Rocío desde su santuario hasta la parroquia de la Asunción de Almonte.
16: Y en el deporte, Santiduque, buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
16: El Real Madrid ya prepara su estreno liguero en el Bernabéu.
22: Sí, tras su sufrida victoria el sábado ante el Español, los blancos ya se ejercitan con la mirada puesta en ese partido del miércoles, Miguel Ángel Díaz.
23: Primero de los dos entrenamientos antes del partido ante la Real, Aurélien Tchouaméni parece que ha superado sus molestias musculares. El francés ha completado el entrenamiento y apunta al menos a estar mañana en la convocatoria. Mourinho tendrá 6 bajas, hoy va a ser presentado Marc Cucurella.
22: Gracias, Miguel Ángel. Recuerden que hoy se cierra la segunda jornada con 2 partidos. A las 7:30 los Osasuna se medirá al Levante y a las 9:30 el Málaga se enfrentará al Deportivo de A Coruña. Y 2 partidos también pondrán el broche al capítulo número 2 en la Liga Hypermotion. A las 7, Celta Fortuna Andorra y a las 9:30 Granada Mallorca. Y en ciclismo, en apenas 3 minutos, arranca la tercera etapa de la Vuelta a España con un recorrido de 174 kilómetros entre Gruasán y Od, con el primer final abierto de la carrera.
16: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
1: Migdia.
24: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
5: Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Benvinguts. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. El Jorge Martínez a les vies de so. I parlem d'unes quantes cosetes, més cosetes, com per exemple, parlem de fums a les platges, parlarem d'aquestes curiositats socials, com revistes esgotades, parlarem de la protesta de les Kellys que faran demà a la plaça de Sant Jaume i parlarem del burnout postvacacional, que tot això ajuda a la fuga del talent. Però anem a pams. I anem a pams començant precisament per això, per les platges sense fum. De fet, la xarxa de platges sense fum a Catalunya ja inclou més de 150 platges i cales de 30 municipis del litoral que prohibeixen el tabac i els vapejadors a la sorra i a l'aigua. L'objectiu està clar. Primer, és protegir la salut de les persones i evitar la contaminació marina per burilles. Bàsicament, la primera, està clara, és una qüestió de fum, i la segona és una qüestió que moltes vegades l'espècie humana som una mica quarros. És que penso que no hi ha cap altra paraula que ho defineixi més clarament. És això, és un guarro. Bàsicament, deixant les burilles a la sorra. Recordeu aquella campanya de la tele, la sorra s'ho empassa tot? Doncs no, la sorra no s'ho empassa tot, i a més de tota la contaminació que hi ha davant d'aquesta sensibilització creixent que tenim des del punt de vista mediambiental. És veritat que a vegades ens passem de frenada com a societat, però sí que s'ha de tenir en compte. Bé, tota aquesta regulació cau en mans dels diferents ajuntaments. No és una qüestió estatal, ni autonòmica, ni una recomanació. Senzillament cau en mans dels diferents ajuntaments de Catalunya, que la regulen en funció del seu propi criteri, en funció dels quilòmetres que tinguin o metres que tinguin de platja o cales, en funció de moltes coses. A partir d'aquí, cada municipi ho fa com pot, agafant referències d'altres llocs d'Europa i l'apliquen, o no, perquè hi ha municipis que directament no l'apliquen, en funció del que, insisteixo, que hi ha 150 platges aproximadament i cales que estan dins d'aquesta xarxa de platges sense fum. Però quina valoració es pot fer davant d'això? I com s'ho munten diferents ajuntaments? Mira, anirem a un ajuntament que té un tros de platja, té un tros de platja per fer i regular, i és la platja de Salou, l'Ajuntament, les diferents platges de Salou a la Costa Daurada. I parlem amb el senyor Marçal Curto. El senyor Marçal Curto és regidor de platges de l'Ajuntament de Salou. Marçal, bon dia, benvingut.
0: Hola, bon dia.
5: Quina primera avaluació que es pot fer, quina avaluació es pot fer d'aquest temps de la prohibició de fumar a la platja, Marçal?
0: Doncs molt positiva, perquè des de que van començar a fer una franja a la platja de Ponent, la primera vegada fa ja 3 anys, no hem tingut ni una sola denúncia. Pues senzillament advertint al fumador que es veu en aquell moment, escolti, mira, i tal, ho accepten molt, molt, molt, molt fàcilment i ho comprenen i no tornen a fumar.
5: És a dir, que en principi no sanciona, no? Sinó que s'adverteix i es diu, perdoni, que aquí no es pot fumar.
0: En la nova ordenança cívica de l'ordenança de platges que van posar en marxa l'any passat, s'estipula que no es pot fumar en aquests llocs especificats.
5: D'acord.
0: Llavors, nosaltres el que fem és una primera apreciació pedagògica i amb això hem aconseguit no tindre que sancionar.
5: D'acord. Clar, suposo que el problema principal de tot això, més enllà del fum evident i del problema de fumar des d'un punt de vista de salut, també són les borilles, no? Que molta gent les deixa a la platja. Aquest seria un problema important també ja de mediambiental.
0: Sí, sí, també. A veure, ho contemplem en l'ordenança de platges també, que no es tracta solament d'evitar el fum. Hem de promoure unes platges més saludables, netes, sostenibles. Així hem de reduir les borilles que se quedarien en la sorra amb tot el que això pot ocasionar.
5: M'has dit que la gent ho accepta, no? No hi ha grans... No s'enfada la gent.
0: No ha hagut en 3 anys que portem amb aquest projecte, no ha hagut mai cap mala paraula ni cap mala paraula. Ah, no ho sabia. No ho sabia. Vull dir, no. La gent està molt, molt conscienciada. Ara, el que ens falta, sí, que mentre no exista una regulació estatal,
5: clar,
0: que abarqui tota la costa del Reino d'Espanya, no? Clar, nosaltres intentem mantenir aquesta millora de salut i convivència, donar més qualitat de vida pels espais dels nens i totes les famílies, i tenir zones d'esportistes, que menys que estiguin prohibit fumar en aquestes zones esportives.
5: Perquè tot això, ara mateix, la regulació queda en mans dels ajuntaments, en mans locals.
0: Sí. Sí, així és. I altres ajuntaments han optat per prohibir en totes les seves platges el fum. Nosaltres, en reunió de l'equip de govern, doncs, el que vam decidir és que, donat el tarannà turístic que tenim, que ens visita molta gent, a més tenim trucades al Patronat de Turisme, que ens pregunten les dues coses. Teniu platges amb fum? Teniu platges sense fum? Llavors van decidir, diu, mira, ni pa ti ni pa mi. Van prendre un exemple que se dona a les platges franceses, que són tan llargues, que és zonificar.
5: D'acord.
0: Llavors van dedicar la part més infantil de jocs, on n'hi ha esport, on la zona és més natural, dedicar-la a no fumadors, i l'altra part al fumador, perquè també el fumador ens pregunta on podem fumar, si us plau. Clar, no és qüestió de posar-los en un camp que no els agradi, que puguin fumar en la platja i que tornin a venir el més aviat possible.
5: Clar, no, el cas, Marçal, és que tothom quedi més o menys content davant de tot això, però possiblement, i crec que abans has donat una mica la tecla, davant d'això possiblement caldria una llei estatal davant del tema, no? O com a mínim autonòmica.
0: Està al damunt de la taula de l'estatal. Llavors l'autonòmica entenc que no...
5: No caldrà. No, si està l'estatal no caldrà l'autonòmica.
0: Clar, estan ahí, els han de decidir, els que estan en pro de la defensa d'una cosa i els que estan en contra. Jo estic convençut que en la propera legislatura, si no n'hi ha gaires canvis, aquesta regulació estatal pot arribar. Nosaltres intentem en lo que està a la nostra mà que posar aquesta mena d'oferta que nosaltres oferim al ciutadà i al client que es visita que estiguin bé, tant si és fumador com si no és fumador.
5: Que tinguin les seves zones tots. Vaja,
0: exacte.
5: Que sí, per sí. Tot. No...
0: Nosaltres ens va interessar més posar zones. Igual que tenim una zona per gossos, una zona per gent nudista amb convivència amb el tèxtil...
5: Sí.
0: Ho estem fent per bandes, diguéssim, no? Aquesta zona aquí, aquella allí, i que ningú no trobi el seu puesto. Que la gent que s'interessi diu, escolti, patronat de turisme, on me puc guanyar d'aquesta manera? Mira, més allà.
5: Carai, és tot molt, molt salomònic, eh? Molt bé. Fantàstic.
0: Intentem que la gent estigui bé a Salou. Si coneixes Salou...
5: Sí, i a més teniu platja per fer això, perquè clar, hi ha altres municipis que no tenen tanta platja com per sonificar tant. Vull dir que ho han de decidir d'una manera o d'una altra.
0: Per sort sí. Mira, el que és la platja de Llevant, que és la més urbana, una de les dues més urbanes,
5: sí.
0: I que és la més llarga, doncs tenim dues zones dedicades a la gent que no vulgui fum.
5: Vale, perfecte. Marçal, abans d'acabar, m'agradaria parlar-te... Ja sé que no toca a tu, que és una altra regidoria de l'Ajuntament, però ja que et tinc aquí, m'agradaria parlar-te sobre les inundacions que han patit altres municipis del costat, en aquest cas. Clar, davant d'això... Salou com està preparat o com ho veieu tot el tema? Claro, quan passen aquestes coses és difícil de controlar, però vosaltres com ho teniu aquí?
0: Bé, nosaltres tenim tots els nostres plans de prevenció que se posen en marxa de seguida que arriba alguna mena d'alarma que és la Generalitat la que ens la envia i des de la regidoria corresponent comencen a prendre les mesures adequades per quan ens arribi, bé sigui una riada, bé sigui aire molt, molt potent o qualsevol d'aquestes coses. Per desgràcia estem acostumant. La costa mediterrània, saps que ens afecta molt qualsevol moviment de en les platges.
5: Sí, sí.
0: Nosaltres tenim per desgràcia, tenim un barranc que ens arriba directament a la platja de Ponent, que sense ploure a Salou, si plou de Reus cap a muntanya, es pot vindre una
5: riada important.
0: Riada que durant molts anys, inclús ens ha inundat pàrquings i tot un barri. I degut a això, l'ACA està fent ara un barranc, el barranc ho està fent nou, perquè assimili més aigua i evitar la zona que és ara, que és la zona inundable. Però de moment no el tenim acabat, ens han dit que a final d'any segurament que ja estarà i podríem acabar això, però ho hem patit molt, però també t'he de dir que a veure, tenim tot el que se pot fer per evitar problemes.
5: Doncs senyor Marçal Curto, regidor de platges de l'Ajuntament de Salou, escolta'm, gràcies per aquests 100 cèntims per parlar de la part que tocava de regidoria i de la que no tocava de regidoria, molt amable.
0: Però, poquet, vinga, gràcies.
5: Una abraçada.
0: Adéu.
5: Adéu, gràcies. Doncs aquesta és la situació. Bé, aquestes patacades ens haurem d'acostumar. Ja el Mediterrani ja passava, però ara seran episodis més violents. Possiblement no més freqüents, però sí més violents, que és el que ens toca per qüestions climàtiques, pel canvi climàtic. De seguida parlarem d'un d'aquests fenòmens que criden l'atenció, que sorprenen. Tot comença fa un 2 o 3 dies... amb la revista El, que amb el número d'aquest mes doncs portava un regal de Charlotte Tilbury, un maquillatge. i s'ha esgotat, bàsicament. I a partir d'aquí s'ha creat un fenomen increïble. Cues quilomètriques als quioscos per aconseguir aquesta revista. I a més, el que han aconseguit la revista en aplicacions com, per exemple, Vinted, l'han posat a la venda a veure si treien més rendiment econòmic. És una d'aquestes bogeries al·lucinants que de seguida intentarem entendre o almenys analitzar o posar de manifest aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
2: Escuchas Mediodía Cope.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
6: Ceuta al límite. En COPE seguimos al minuto la situación en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito te lo cuenta en directo desde sus calles.
7: Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
6: Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en La Linterna.
8: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
25: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
26: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
25: Hazte mutuero.
26: Condiciones en Mutua.es.
27: Ganarles el derbi es lo único que pido.
28: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
26: Vuelve a soñar, vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
29: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
30: Migdia.
31: COPE, Catalunya i Andorra.
30: Estàs informat.
5: Podríem titular això el dia que el quiosc va tornar a ser el rei de la ciutat i el rei de la venda de publicacions. Avui, en una era algorítmica, una era digitalitzada, una era on la premsa escrita impresa en paper, o revistes en paper, o tota aquesta història que es trobava als quioscos cada cop està més digitalitzat i ja per protagonisme, on guanya el protagonisme l'algoritme. Fa uns dies vèiem els quioscos de les ciutats, diferents ciutats de Catalunya, bé, de tota Espanya, de La Corunya, de Saragossa, de Madrid, en una carrera per trobar els exemplars de la revista Elle, que acabava de posar-se a la venda. Bé, bàsicament, clar, són botigues, o sigui, quioscos que cada cop costa més de trobar, ja no estan. Doncs van llançar, perquè hi havia un regal amb aquesta revista, una revista que costa 10 euros, però el regal estava valorat en uns 40 euros, no? I era un Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, una mena de maquillatge, una cosa així, no? Perdoneu, no entenc gaire de la història, però era un bon regal, era un bon regal. Es va dir, va córrer la veu, i això va despertar la bogeria i cues quilomètriques als diferents quioscos. Fins i tot, tot això ja tenia un reflex clar en parelles a Instagram.
32: Otra noche que duermo en el sofá. Por lo visto, no, por lo visto ha salido una revista, vale, que vale 10 euros y viene con un estuche de maquillaje que cuesta 50.
33: Y emoción los
32: vale.
33: Últimos.
32: Y hay edición limitada, o sea que si se acaban no hay más. Pues hemos ido a una tienda, allí había un montón de chavalas, unas colas increíbles y, sorpresa, no nos ha dado...
33: Es que te dije que nos levantáramos a las 5, que llegábamos ahí las 6 y teníamos la revista.
32: ¿Pero cómo te vas a levantar a las 5 de la mañana para ir a por una revista?
33: Hombre, ¿acaso 5 horas maquillaje de cola valen más que 40 euros que me estaría ahorrando?
32: Te compro yo el maquillaje.
33: Tú me compras el maquillaje, tú me vas a comprar nada, anda, anda. Escúchame, José Manuel, déjate de tontería porque comes en casa de tu madre, ¿eh?
32: Pues nada, señores, este es el panorama.
5: Pues sí, este és el panorama i realment, evidentment, estàvem fent una posició d'humor humorística d'aquesta parella, però possiblement hi ha molta frustració que anava repartida, no? El Sergi Tor ha anat a un quiosc a veure com està la situació. Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
4: Bon migdia, José Miguel. Doncs mira, som aquí en un quiosc de Lleida, de la zona alta, dels pocs que n'hi han, per cert, perquè aquesta és l'altra història, no?, de la desaparició, malauradament, del quiosc, que n'han parlat moltes vegades aquí a Cope Catalunya, i el que és el seu vidre, doncs, exaurides, el sold out, ja no hi ha més revistes, d'una revista que està sent buscada per part de tota la ciutadania pel que porta. En aquest cas, una promoció d'un maquillatge i tothom vol aquesta revista. Tenim aquí a la quiosquera. Hola, benvinguda a Cope Catalunya. Bon migdia.
9: Bon dia, bona tarda.
4: Com es diu?
9: Anna, em dic Anna.
4: Bé, Anna, què està passant amb aquesta revista?
9: Ha estat una exageració. Nosaltres fa 3 setmanes que ja no agafem reserves, perquè se'ns en va anar de les mans les reserves que teníem. O sigui, que ha estat una passada.
4: Sí, bé, sí. La causa és el producte
9: que porta. El producte que es veu que val 40 i pico d'euros i, clar, la revista valia 11. I això ha estat...
4: Clar, que comprava aquesta revista, de qui comprava, perquè ja no en queden, s'estolviava 30 euros...
9: Amb el producte aquest. I per internet l'estan venent a 32 i a 35 euros. O sigui, que hi ha gent que ha comprat la revista per revendre-la.
4: Ah, és a dir, s'està fent negoci. S'ha comprat a 11 euros i ara vostè sap que s'està revenent...
9: Ens ho han ensenyat.
4: A 33, que
9: 33,
4: són 20 euros.
9: 20 euros, sí, senyor.
4: Això
9: sí,
4: és una plusvàlua total. Està fent més negoci aquesta persona que no vostè.
9: Sí, i tant que sí. I sort que solament n'hi donàvem una per persona.
4: Ah, la tenia acotada, limitada, una per persona.
9: Sí. Perquè, claro, hi ha gent que m'ha demanat 10.
4: 10?
9: Ai, moltes.
4: Clar. Però aleshores, vostè habitualment d'aquesta revista quants exemplars té? No sap més o menys, no?
9: Sí, és molt complicat. Va. En tinc bastants. Jo sé, és una revista que cada mes se ven bastant. Mm. Però quan surt una cosa així, és una exageració. Tinc bastants exemplars. No vull dir el número perquè, clar...
4: Sí, però això habitualment li ha passat alguna altra vegada?
9: Sí, però no...
4: Aquesta febre...
9: Sí. Amb algun producte d'aquesta qualitat.
4: També li ha passat.
9: Sí.
4: Però fa ja 3 setmanes que no agafa...
9: Que no agafem reserva.
4: Perquè ja no podia tenir més, no, el distribuïdor?
9: No, el distribuïdor ja ens va dir que no tenia més exemplars, llavors jo vaig tancar el cupo.
4: El que m'ha deixat parat és el tema que hi hagi plusvàlues, d'un mercat negre d'aquesta revista.
9: Sí, que és veritat, sí.
4: Ja veus, José Miguel, que nosaltres informem, però sempre arribem tard, a l'hora de fer el negoci, José Miguel.
5: Home, en aquest cas sí, però la plataforma és com Vinted, s'ho estan rifant.
4: Sí, però bé, hem de continuar endavant. Jo no tinc aquesta revista, no? Jo no la puc comprar ara, no?
9: No.
4: Sí que de una.
9: Ningú la pot comprar, solament tinc algun exemplar dels reservats.
4: Dels reservats, bé, molt bé.
9: Que me'l vindran a buscar, no el deixaran.
4: Anna, ja que som aquí, la tasca dels quioscos que hi ha doncs, a qualsevol ciutat de Catalunya, hores d'ara és impagable, perquè cada vegada n'hi ha menys.
9: És una mica complicat, el que passa que nosaltres som diverses persones, ens ho combinem i tenim bastant material, com tu ja veus.
4: Sí.
9: Ja ens coneixes.
4: Hi ha llibres,
9: juguets, i fem bastantes ofertes.
4: Però els que encara ens agrada comprar el diari de paper...
9: Encara hi ha una...
4: segment de la població?
9: Un segment, una edat que l'està comprant de paper.
4: A partir dels 50, no, suposo?
9: Sí, a partir dels 50 encara l'estan comprant bastanta gent de paper.
4: De 50 cap avall ningú?
9: Pocs. De tant en tant te ve algun jovenet i fas... Te queda sorpresa.
4: Que abans que es venien milers i milers de diaris, no?
9: Nosaltres n'havíem venut moltes quantitats, moltes.
4: Ara ja és impossible tenir el diari de paper, si això és mínim, no, en una botiga.
9: És mínim.
4: És
9: una mica complicat, no el deixem perquè el diari porta el mes a mes, però, claro, no és el mateix d'abans.
4: I el tema de les revistes?
9: No, se venen molt, les revistes.
4: Sí, les revistes sí, no?
9: Sí. Hi ha revistes específiques que es venen molt.
4: És a dir, la revista de paper sí que està aguantant bé.
9: Sí.
4: Canvi, el diari està patint més.
9: El diari ha costat més, però la revista se ven bastant.
4: Anna, gràcies. I, bueno, i la pròxima vegada ja també reservarem aquest tipus de...
9: La gent ja m'ho diu, si ho arribo a saber...
4: No, però ja va limitar una persona... Ja...
9: Ho dubtàvem ja, no sabíem ni el que fer.
4: Molt bé, gràcies, Anna.
9: Vinga.
4: Doncs, José Miguel, aquesta és la febre per la revista El, pràcticament ja no hi és, gràcies en aquest cas al que aporta, que producte de maquillatge que val més de 40 euros, la revista val 11 euros i ha provocat doncs aquesta febre, no únicament al que seria aquest quiosc de Lleida, sinó doncs a tots els quioscos de Catalunya i també d'Espanya. Ja se sap que en aquest cas sí. El que també triomfa és la llei de l'oferta i la demanda.
5: Correcte.
4: Hi havia doncs un benefici bastant espectacular de diners amb aquest producte que portava encertat a la revista. La vida del quiosc, que et dona sorpreses i que aquí aportem també l'actualitat a COPE Catalunya, José Miguel.
5: Sí, gràcies, Sergi. Efectivament, bàsicament això ara, hi ha una revenda a plataformes de venda com Vinted, per exemple, entre altres, o a la Pop, on s'estan recomercialitzant aquests productes per guanyar uns calarons. Bàsicament és el tráfico negro d'aquestes històries, la revenda en aquestes històries. De fet, els exemplars que es van publicar van ser 60.000, van fer 60.000 edicions d'aquesta revista. Una tirada curta per al que portava, per la previsió que hi havia. Però clar, suposo que és la quantitat de producte que teníem, de regal que teníem per adjuntar la revista. La revista, a més, un comunicat i ha dit que farà una reedició d'aquest número, però sense regal, i que s'ha de demanar per la web. Coses veredes, són coses que passen ara. La gràcia i el punt d'atenció davant de tot això no és la revista en si, ni l'esgotament de la revista en si, sinó la idea de veure tanta gent fent cua a un quiosc, que bàsicament aquest tipus de botigues s'han reduït molt, i això és el que queda l'atenció, fer

0: La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
1: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
2: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
3: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
4: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
2: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
4: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
2: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
4: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
2: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
5: Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo.
6: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
5: Allá tenemos un consejo específico.
7: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
5: Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
8: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
9: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además
5: a verlo. ¿Verdad?
8: Con Cristina López Slichting. Escuchas COPE en internet, TDT, FM y dispositivos móviles. Migdia.
10: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
11: Passen 2 minuts i mig de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Bé, bàsicament avui no un quadrat. Estaven tan enfosquits, tan mirant el tema dels quioscos que ens hem anat de temps. Bé, és igual. El cas és que és el que toca, assistiu. Anem amb calma, que encara és agost, eh? Si el Barça i la Minya anava passejant, nosaltres també. Bé, fem un repàs de l'actualitat de serveis i comencem per la meteo. Bé, atenció de cara a aquesta tarda, perquè hi ha una alerta pràcticament a totes les comarques de Catalunya, a excepció de les de les Aiguats d'aquest cap de setmana, a excepció del Garraf, a excepció del Baix Penedès, a excepció del Tarragonès, a excepció del Baix Ebre i del Montsià. Tota la resta de comarques tenen una alerta activada per possible intensitat de pluja més marcada cap a Ponent, cap al Segrià, totes les terres de Lleida, al nord de Catalunya, Pirineu Central, al nord-oest de Catalunya, té aquesta alerta activada, però en format taronja. És a dir, que aquestes intensitats poden ser més probables i més intenses. Tota la resta hi ha aquesta alerta activada, insisteixo, per aquesta. Així que molta prudència si agafeu cotxe, carretera, mobilitat, per aquestes pluges que, insisteixo, que localment i més probablement de cara al nord-oest de Catalunya poden ser de caràcter fort i important. Així que molta prudència, sisplau. Bé, les temperatures baixen. La màxima, evidentment, ens baixarà. La mínima es mantindrà, però això ja s'acaba. A partir de demà, totes aquestes borrasques, aquestes pluges marxaran. Tindrem un matí de sol, predomini del sol en general, encara que producte d'aquestes pluges que cauran amb boires marcades cap al nord de Catalunya, centre, ponent, unes boires que aniran desfent-se conforme vagi avançant el dia. Les temperatures començaran a pujar. Ja a partir de dimecres esperem una tocada de sostre de temperatures, una calorada. No serà com aquella bombolla d'aire calent que teníem a sobre, però ja pujaran les temperatures. Bé, com tenim la situació a la xarxa viària catalana avui dilluns? Va, preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
12: Hola, bon migdia. Doncs comencem parlant d'un accident, un vehicle volcat a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres, en sentit Girona, 2 carrils tallats i 2 quilòmetres de lentitud. Seguim retirant a l'AP7 a Tarragona un camió que s'ha desenganxat a la tractora i a un carril tallat i uns 2-3 quilòmetres durant el matí. I també hi ha diverses incidències, algunes resoltes ja pels accidents que hi havia, però encara amb retencions. A l'AP7 és el cas de Montornès cap a Girona, Parets en sentit Tarragona o Barberà en sentit a Tarragona també. Algun punt de mobilitat a la Ronda del Litoral, però poca cosa més.

0: línea editorial.
1: Cadena COPE.
2: Desde que el pasado 30 de julio se produjera el asalto a la integridad territorial de España en la ciudad autónoma de Ceuta, la percepción generalizada es que el gobierno de Pedro Sánchez vive desde entonces desbordado por la situación y ha sido incapaz de ofrecer una respuesta adecuada a esta crisis que se ha convertido en una emergencia humanitaria. Una crisis con evidentes riesgos en lo sanitario, entre otros factores que alteran la normalidad y que pueden llevar a una situación de agudizada crisis social. Mañana martes el Consejo de Ministros se reunirá por primera vez desde lo ocurrido en Ceuta. Sería deseable que se hiciera un análisis realista de la situación en orden a desarrollar los necesarios medios extraordinarios. Lo que Ceuta necesita es claridad de ideas y principios sobre cómo actuar, junto con toda la potencia del Estado español y la conveniente ayuda de Europa. Por más que algunos ministros, como la de Migraciones, Elma Saiz, en recientes declaraciones a los medios, insista en asentar el relato de que la normalidad ha vuelto en Ceuta, la realidad desmiente una forma de hacer política más preocupada en construir narrativas que en resolver los problemas de los ceutíes que viven en condiciones ajenas a la normalidad. Utilizar políticamente lo que está ocurriendo en Ceuta, convertir a Ceuta en el campo de una nueva confrontación política para marcar las diferencias y afianzar determinadas estrategias electorales es inaceptable, mientras que no se ofrezca una salida adecuada y digna a una crisis de primer orden en la que el gobierno ha actuado de forma errática e insuficiente.
3: Son las 3, son las 2 en Canarias.
1: La tarde.
0: Pilar García Muñiz.
1: COPE. Estar informado.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7. Han pasado ya 25 días. 25 días desde la entrada masiva de migrantes por esa frontera del Tarajal, en Ceuta. Y uno de los lugares que mejor refleja que la crisis sigue sin resolverse es la playa del Trampolín. Allí miles de personas han levantado durante estos días asentamientos improvisados. Esos que habían sido desalojados. Porque los espacios habilitados para acoger a estas personas no han sido suficientes. El equipo de La Linterna, con Ángel Expósito a la cabeza, está en Ceuta para contarte sobre el terreno cuál es la situación casi un mes después.
4: 6.000, 8.000 personas, es que nos están engañando absolutamente. Aquí hay muchísimas más de 10.000 personas dispersas, pero muchísimas más. La famosa, por desgracia, Playa del Trampolín. Y Cruz Roja dio, solo en ese punto de la ciudad, más de 5.000 bolsas de comida una a una. Solo en ese punto.
3: Pues ya lo escuchas, las cifras no cuadran. El gobierno dice unas, el gobierno de Ceuta otras, y Expósito habla de que son más de 10.000. Esta tarde vamos a hablar con él desde allí, en directo desde Ceuta. La capacidad de acogida sigue siendo insuficiente y el gobierno trabaja ya para ampliarla. De las 1.800 camas que hay en carpas disponibles hasta ahora, se va a pasar a 4.500. Pero la crisis no se vive únicamente en las calles de Ceuta, también empieza a provocar tensiones dentro del propio Partido Socialista. Melchor León es diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta. Lleva días cuestionando públicamente la gestión de la crisis que hace el gobierno de Sánchez. Hoy en Herrera en COPE ha contado cómo ha reaccionado su propio partido ante estas críticas.
5: El único que he recibido por parte del partido ha sido amenaza de que no diga lo que piensa, que no me salga del relato oficial y que si no me gusta lo que veo, se me abrió un expediente y se me expulsará del partido. Es lo único que recibió por parte de mi partido.
3: Ojo, amenazas al propio diputado socialista que cuenta la verdad allí en Ceuta. Y con Ceuta, todavía lejos de recuperar la normalidad, la crisis llegará mañana al Consejo de Seguridad Nacional. Pedro Sánchez ha convocado una reunión extraordinaria para analizar la situación 26 días después de la entrada masiva por la frontera con Marruecos. Será, como te digo, mañana a primera hora, antes del Consejo de Ministros. Además, te recuerdo que empiezan en el Congreso las explicaciones por la gestión de esta crisis. Van a comparecer 8 ministros. La primera será Margarita Robles. Y uno de los frentes que sigue preocupando es el sanitario. Sanidad ha convocado de urgencia a las comunidades autónomas para coordinar el envío de vacunas a Ceuta. Pero estas casi 4 semanas de crisis han dejado también una avalancha de bulos. en las redes sociales. Vídeos antiguos que se presentan como actuales, imágenes creadas con inteligencia artificial, algunas para echarse a temblar, o mensajes que aseguran, por ejemplo, que Google Maps acaba de marcar las fronteras de Ceuta y Melilla como territorios en disputa. Bueno, es mentira, no es así. Esas líneas discontinuas aparecen desde hace años. Y esta tarde aquí en COPE vamos a desmontar esos bulos.
6: A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva.
3: En este mes de agosto, que ya encara su parte final, es el mes de las fiestas de los pueblos y también de esos concursos curiosos como las carreras de sacos, comer sandía, tirar de la cuerda o el concurso mundial de lanzamiento de carretillas. Hay gente para todo. Este se ha celebrado en Cascante del Río, en Teruel. Rosa Rosado, buenas tardes.
7: Buenas tardes, gente. Y reaseguro que más de uno está pensando ahora mismo, oye, pues en mi pueblo hay un concurso de... Pues eso, cuéntanoslo.
8: En la Vega de Paz estuve en una carrera que eran de madres con sus bebés y los ponías el bebé en una carretilla de estas de hierro y tenías que hacer un circuito por todo un campito.
3: Y
8: no gané porque mi pobre Cecilia, que era un bebito, se puso a berrear.
7: ¿Cómo no va a llorar la pobre Cecilia?
3: ¿Y cómo no actuaron los servicios sociales? Yo, de verdad.
7: ¿Has visto lo que dan de si las carretillas?
3: No, si las carretillas, ya solo con concursos de carretillas teníamos unas cuantas. Esperamos mensajes.
7: En el 607-150602.
9: Sports.
0: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
10: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Després d'un cap de setmana en el que han passat moltes coses. Primer, bona posada en escena del Barça a la Lliga amb el 0-5 a ells, tot i les circumstàncies, encara amb molts internacionals agafant rodatge, amb els nous en procés d'adaptació, amb jugadors pendents del mercat, que això també condiciona. Tot i amb això, resposta contundent de l'equip, que va estar molt efectiu, molt intens. Amb pilotes, sobretot a la primera part, podria haver estat millor a nivell de precisió i control, però crec que per començar no es pot demanar més. Molt bé Rafinha en la posició de fals 9, Fermín bigolejador, Adeyemi golet, Gordon dues assistències, molt bé també, i per acabar-ho de rodonir, després de l'ensurta i protagonitzat per Gavi, notícies tranquil·litzadores, el migcampista del Barça només té una contusió. A nivell de mercat estem pendents del tema de Balde, que medita el seu futur, i a l'espera de moviments al voltant del nou. El Barça, que mai ha tancat, com us veniu explicant, definitivament la porta a Julián Álvarez, a l'espera de que passessin coses al cap de setmana que poguessin canviar la situació. I la veritat és que aquest cap de setmana, no sé si canviarà alguna cosa o no, però han passat coses. Divendres el representant del futbolista li va dir mentider a Gil Marín i ahir va ser molt fort tot el que va passar al Metropolitano. Xiulets a l'escalfament per Julián, xiulets quan el futbolista argentí va entrar al camp i és tremenda la imatge dels futbolistes al final agraint el suport a la grada mentre Julián abandonava tot sol el terreny de joc. L'Atlètic de Madrid té un problema important perquè té un futbolista, només fa falta veure-li la careta, molt emprenyat, desmotivat i que no fa pinta que el puguin recuperar a curt termini. L'Atlètic de Madrid segurament li obriria la porta de sortida, però no al Barça, que és l'únic lloc on el jugador vol anar. Veurem com acaba aquesta història, però el gran problema el té l'Atlètic de Madrid, perquè el Barça, si no és Julián, portarà un altre nou, però Gil Marín, si no canvia de postura, es quedarà amb un futbolista que, veient com va la història, serà difícilment recuperable i condicionarà l'harmonia del vestidor i de la grada. Veurem com acaba aquesta història. Per cert, gran debut de Ferran amb el PSG, per dir el PSG 2-0 a Rennes. Va entrar Ferran a la segona part i va fer dos bons gols per l'empat a dos final. A l'Espanyol derrota 1-2 davant del Real Madrid en un partit va ser una llàstima en el que l'Espanyol no va mereixer perdre. En clau Mercato, tensió que l'Espanyol està a punt de tancar Brian Zaragoza, gran reforç. A segona, empat del Sabadell a Castelló, empat a 0. El Girona va perdre a Córdoba 2-1 divendres. Finalment ha quedat suspesa la roda de premsa que estava convocada per avui pel representant de Sigankov, que ara està a punt de fitxar per l'Ajax. Al marge del futbol, presentats els actes de celebració del centenari del Barça de bàsquet, a la Vuelta, avui tercera etapa, en final a Font-Romeu, en hoquei herba, magnífica notícia, la selecció espanyola masculina classificada per les semifinals del Mundial 20 anys després, i en handbol avui tenim la final de la Supercopa Catalunya, Barça-Granollers a Calella. Avui comentarem la jugada amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem, tot i la golejada, considereu indispensable fitxar un nou de primer nivell? Ho teniu claríssim, eh? Esteu votant que sí al 91%, que no al 9%. I en clau espanyol, us preguntem si us il·lusiona Brian Zaragoza. També ho teniu molt clar. Esteu votant que sí al 80%, que no només al 20%. Marc Peires està al control de so, Marina Herrero a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
9: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
11: Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
12: Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope! ¡Dale, Oli!
13: Comenzó ya el partido con saque de centro por parte del Elche, pero ha recuperado ya el balón el Barça.
14: Mira, Fermina para Rafinha, se la prepara, penalti. Penalti.
15: Sí.
14: Rebañaron a Rafinha, penalti. Rafael Díaz, Rafinha con la zurda, tira el brasileño, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Se tiró bien a la izquierda, di duro.
16: Acaba de marcar el Barça.
17: Adeyemi.
16: Acaba de marcar Adeyemi el segundo. En una jugada ahí al contragolpe, en el minuto 48.
17: Sabe mucho más que todos nosotros.
16: Le vio una carita. ¡Rafinha! Gordon se la sirvió. ¡Rafinha, gol! ¡Gol! Ahí está Gordon, puede encarar. Ahí está Gordon, Gordon, Gordon, Gordon. Se la da Fermín, gol.
17: Bueno.
16: ¡Gol! ¡Qué generoso!
17: Sí.
16: ¡Qué
17: bien,
16: generoso Gordon! En ese contragolpe de libro. Se la da para Fermín, que le acompañaba a su derecha. Fermín, Fermín, se la prepara Fermín. Se la cambia y gol. Se la cambió derecha, izquierda y gol. Gol de Fermín, gol de Fermín. Gol de Fermín de nuevo. ¡Viva Huelva! Terminó ya el partido, primer partido del Barça, absolutamente derrotado Fermín, que se lanza sobre el terreno de juego. Elche 0, Barça 5. Elena, David, David, Elena.
18: Sí, derrotado Fermín, que aguantó los 90 minutos, está estirando. Ahora Dani Olmo va a preguntarle cómo está, le va a ayudar a levantarse. Dos goles de Fermín, dos goles de Rafinha, que ha actuado como 9. También ha marcado Adeyemi. Gran debut de los fichajes porque Gordon...
10: Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, d'aquesta victòria del Barça 0-5 al Martínez Valero, al camp de l'Elx. Bon inici del Barça de Hansi Flick 3.0 a la Lliga. El Barça que torna a jugar partit de Lliga aquest dijous. És partit de jornada 1 a partir de les 9 de la nit a l'estadi del Camp Nou davant l'Atlètic Club.
0: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
10: Les 3 i 12, de seguida els noms propis de l'actualitat del Barça, però abans recuperem alguns documents postpartit, començant per Hansi Flick, el tècnic del Barça. Una de les preguntes que més es van fer després del partit d'ahir, un cop el Barça, encara sense el nou que tots estem esperant, va aconseguir marcar 5 gols al Martínez Valero. Li fa falta un nou al Barça? Respon Hansi Flick a pregunta d'Helena Condis.
19: Parlarem després del partit, de que jo parlem sovint. Parlarem durant la setmana, esperarem, estem molt contents perquè hem guanyat 5-0 i 3 punts. És un començament fantàstic per nosaltres i és el que volíem. Ens dona confiança pels següents partits.
10: Mateixa pregunta per Rafinha, el nou del Barça i el Martínez Valero.
20: Bueno, esto lo dejo para el presi, para el Deco, para el míster. Nosotros lo que nos pide el míster vamos a hacer con mucha determinación. El que sea jugando de 9, de punta, de extremo, bueno, Nosotros creo que tenemos capacidad suficiente para adaptarnos en cualquier posición.
15: ¿Tú estás cómodo ahí?
20: Bueno, yo estoy cómodo en el campo.
15: Y cuéntanos un poco la celebración del primer tanto, porque nos ha extrañado un poco. No sé si era para quién.
20: No, para mi hijo. Me ha pedido que lo hiciera. Ahora está en el momento de la vida que le gusta mucho el Spider-Man y me pidió que lo hiciera si marcase el gol. Y bueno, esto es para él.
10: Va fer bé d'aclarir-ho Rafinha perquè hi va haver qui va pensar que igual era un missatge dirigit a Julián Álvarez. Només faltava això. Fermín, dos gols també ahir, el segon després d'una assistència generosa de Gordon.
21: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final, hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme, i personalment molt content per marcar una altra vegada amb el Barça i res, estem molt contents i hem de seguir així.
22: Què li has dit a l'Anthony amb aquesta assistència que t'ha donat en el seu primer partit? També estàs content per ell?
21: No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués i crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tots amb ell.
10: Thank you, Anthony, i welcome, Fermín. Pendents de les sortides a Can Barça, des d'aquest punt de vista hi ha un tema candent, ara en parlem, el tema Balde, pregunta per Hansi Flick també després del partit.
23: No, I'm not asking.
19: No, jo no li estic demanant que marxi. Aquest matí simplement perquè jo sento que hi ha alguna cosa amb ell, amb Alejandro Balde. I jo vaig parlar amb ell aquest matí i li vaig dir que en aquest moment tinc aquesta sensació, d'acord? I jo crec que és millor que tu t'aclareixis, d'acord? Reflexiona i parlem demà. A més, ell està d'acord amb això perquè té moltes coses al cap i per això no està aquí.
23: So this is why he's not here.
10: Un quart de quatre. Saludo l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
24: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
10: Quant de temps.
24: Sí, sí, sí. Des que vaig marxar al Mundial i vam dir ens despedim fins d'aquí gairebé 3 mesos i així ha estat. Però bé, comença un nou curs escolar, perquè jo sempre ho dic, el curs escolar comença en el primer partit de Lliga. I el nou any, per mi també, això de l'1 de gener no existeix. Els nous propòsits són, a partir, en aquest cas, del 23 d'agost, que ja vam estar a Elx.
10: Escolta, l'actualitat va a tota màquina, eh? Bé, primer del partit dic que la posada d'escena del Barça molt bé ahir a ells.
24: Sí,
10: no?
24: La veritat que espectacular, podríem dir, sense el nou, sense el davanter centre que encara esperen, perquè el Barça vol fitxar aquesta figura golejada, 0-5, amb Rafinha com a recurs d'urgència, podríem dir, liderant la pressió, fent de capità, dos gols, els dos gols de Fermín, també la bona nota dels fitxatges a Adeyemi i Gordon amb aquestes dues assistències. Et diria que l'únic però és que a Lamine no li vam veure el seu nivell, no va brillar i en determinats moments del partit, des de la primera part, se'l va veure seriós, una mica enfadat, suposo que amb ell mateix, perquè no estava rendint com s'espera i com espera ell al terreny de joc, i després tampoc li va agradar el canvi de Flick al minut 64, que en altres moments, la temporada passada veiem com Flick li consultava si acceptava ser substituït, però ahir no li va preguntar i directament el va canviar i no li va agradar massa la minya mal.
10: Sí, estava demanant el canvi a crits perquè el seu rendiment al camp, sobretot a la segona part, se'l veia ja molt, molt desfondat. Vam anar a dormir preocupats per Gavi, però tenim bones notícies, Helena.
24: Afortunadament no hi ha lesió, tot queda en un ensurt, va rebre un fort cop al genoll dret, que és el mateix del que ha estat intervingut dues vegades, l'última fa un any, per això lògicament Gavi es va espantar molt, va demanar el canvi al minut 44, després del partit és cert que ens tranquil·litzava a veure-la al camp, però anava coix i, clar, volíem ser prudents. El doctor també ens deia que estava bé, però que avui li farien més proves i aquests exàmens a la ciutat esportiva han confirmat que simplement és una contusió, un fort cop, que en breu podrà tornar a entrenar amb el grup. Tot apunta que serà baixa aquest dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou, però ja estaria disponible dilluns que ve per rebre el Rayo Vallecano també aquí a casa, també a Barcelona.
10: Anem a temes de Mercato, que hem sentit ara Hansi Flick parlar de la situació de Balde, que s'ha parlat molt del seu futur a les últimes hores. Va estar aquí a finals de la setmana passada el seu representant Jorge Méndez i ahir Hansi Flick, de forma sorprenent, el deixava fora de la llista de convocats.
24: Sí, no s'ho esperava ni el propi Balde ni ningú. Per primer cop, Joan, t'explico que Balde té alguns dubtes sobre el seu futur al Barça. Ell estava convençut de quedar-se, però ara no ho té tan clar. Flick no li defineix el seu rol aquesta temporada, no sap quin paper tindrà després de l'arribada de João Cancelo. A més, ahir va ser titular Xavi Espar en aquesta posició lateral esquerra. Balde arriba a la ciutat esportiva, preparat per viatjar a Elx i el sorprèn moltíssim que el deixi fora de la convocatòria just abans de pujar a l'autobús, argumentant Flick que no el veu al 100%. És una decisió exclusivament de l'entrenador i des de l'entorn de Valde s'interpreta com que li obren la porta de sortida, encara que remarquen des del club ningú, des del Barça, li ha dit que no compten amb ell. Té oferta sobre la taula. Méndez, evidentment, és un home que es mou i molt bé al mercat i té ofertes com, per exemple, del Manchester United, però Valde no farà cap moviment si el Barça no són clars amb ell. Avui, de moment, ha anat a entrenar, ho ha fet amb normalitat, amb els seus companys. Flick, és cert que li ha donat diversos tocs d'atenció contundents. L'últim va ser bastant dur públicament el dissabte abans d'anar a Elx, que necessita més compromís i més competitivitat, i el que li ha dit a Valde és que li falta més caràcter i més intensitat als entrenaments. Veurem com evoluciona, però la notícia és que per primera vegada Valde té dubtes sobre el seu futur i creu que al Barça, tot i que no li han dit obertament, li obren d'alguna manera la porta de sortida. Els que se n'aniran segur, ja no tenen dorsal, són Héctor Fort, que apunta al Borussia Dortmund, i Casado, que té ofertes d'Aràbia, però ell veuria amb millors ulls quedar-se a Europa, fins i tot té alguna proposta bastant interessant des de Turquia.
10: I a veure què passa amb el tema del nou, Helena, que el Barça saben des de fa dies que el tema Julián és pràcticament impossible, però no acaben de tancar del tot la porta, l'espera d'esdeveniments. Ens deien aquest cap de setmana poden passar coses, i de fet han passat coses. Ahir va ser bastant fort el tema del Metropolitano i no sé si la situació en algun moment pot arribar a canviar.
24: Han de passar coses perquè el nou, el davanter centre, és la gran prioritat del mercat del Barça, no des de que va començar el juny, sinó ja des de fa mesos. Era l'objectiu número 1 en l'agenda de Deco i, evidentment, és importantíssim després que s'hagin han anat Lewandowski i també Ferran Torres. Ja saps que l'objectiu número 1 és Julián Álvarez. El Barça es veu com un impossible, però diuen que no tiraran la tovallola i que intentaran apretar fins a l'últim moment. Paral·lelament, Deco treballa amb altres noms al mercat. Lautaro és un nou que sempre ha agradat moltíssim, però l'Inter no es vol desprendre del seu capità. En tot cas, potser podrien estudiar una oferta per 100 milions d'euros, però ara mateix es veu també molt complicat. Hi ha un futbolista que el seu representant té molt d'interès en moure el que és Gyökeres, perquè no acaba de trobar el seu lloc a l'Arsenal, i Arteta tampoc està massa convençut amb ell, però bé, no és la prioritat. Tresoldi del Brujas també és una aposta que agrada, té projecció, és un davanter molt jove de 22 anys. En qualsevol cas, a Deco, que ahir no va viatjar ell, sí que treballa per incorporar un davanter centre amb la prioritat de Julián Álvarez, tot i que es veu molt difícil. Encara queden 8-9 dies de mercat, no tiren la tovallola, i al Barça diuen que volen fitxar, que volen fitxar en aquesta posició. Veurem, tampoc esperàvem a Rodri, que per cert, deixa'm dir-te que avui ha estat la bona notícia a l'entrenament, ha entrenat amb els seus companys, fins ara feia treball específic, individualitzat, i ja se l'espera aquest dijous contra l'Athletic Club. Comentava ahir el company Miguel Ángel Díaz al Partidazo que és notícia, perquè jo no l'he escoltat a ningú ni ho he llegit a cap lloc, el Barça i el Madrid van fer el mateix dia l'oferta a Rodri. Rodri va escoltar les propostes de Barça i Madrid el mateix dia. Finalment es va decantar pel projecte del Club Blaugrana i és el fitxatge de l'estiu. Tenim moltes ganes de veure'l debutar. Segurament Marc Bernal també tindrà un bon mestre al seu costat. En principi dijous ja hauria de tenir minuts contra l'Atlètic Club de Bilbao.
10: A veure si el veiem ja dijous, que serà un gran moment. 3:22, Condis, gràcies.
24: Adéu, bona tarda.
10: Una pausa i temps per l'anàlisi Esports Cope.
0: Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
2: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
4: Love, love, love.
5: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
6: Estoy aquí.
10: 3 i 23, analitzem algun dels aspectes que ens va deixar el partit del Barça d'ahir al Martínez Valero amb el míster, el Jordi Gonzalvo. Míster, hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
10: Donades les circumstàncies, podem parlar de bona posada en escena del Barça, no? A la Lliga, Jordi, o què?
1: Sí, sí, sí, indiscutible, sí. Prevista, jo crec que també, prevista pel Flick. Ara fem una mica de Flick i hem d'endevinar una miqueta que era un partit ideal per fer proves. Mm. I això és el que va fer Flick, fent un mix, no?, de posicions i de jugadors que jugaran poc en principi, però que li van donar un resultat fantàstic, sobretot a partir del gol del penal. Mm. Allí a l'Elx va dir, aquí s'acaba la història, perquè tota la contundència i posicionament defensiu que va tenir, pues, se'n va anar en el risc. Ja van voler plantar cara al Barça, i qui planta cara al Barça té molt, molt, molt les de perdre.
10: Clar, va deixar molts espais, sobretot a la segona part, i clar, aquí treus a Gordon ja es va inflar, l'anglès.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hi havia una quantitat d'espais, perquè, a més, la primera defensa que va fer de 5 a l'Elx, vull dir, després a l'esquena dels carrilers era una autopista. Mm. I això el Barça podia aprofitar. I el Barça, quan tu li dones tantes facilitats amb espais, estàs mort, perquè saben aprofitar-ho. Ni davant de centres, ni segones puntes, ni res. La mobilitat pròpia de sortida i el desplegament fa la resta, i a part d'això la qualitat que tenen a l'acabar.
10: Sí. Ara molta gent dirà, home, hem començat la Lliga marcant 5 gols, això del nou no fa falta un nou. Fa falta o no fa falta un nou, Jordi, de nivell?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, no? Sí, sí. Estic d'acord.
10: Sí. Sí, sí.
1: Jo em vaig sorprendre, perquè esperava que amb el resultat ja d'això que el Flick no li donés uns minutets al Hansa.
10: Sí.
1: Que el pobre nano, pues mira, a la tonta ha fotut 4 gols en la pretemporada. Sí. I jo crec que ha demostrat que té un olfacte golejador, no té experiència indiscutiblement, però jo crec que aquests partits, aquests minuts en aquests partits que estan decidits i contra aquests rivals, jo crec que l'has de posar a prova.
10: Sí.
1: Pel que pugui venir després, que és el que tindrà més minuts, m'entens? Però de moment és l'únic nou que en principi tenim.
10: Sí, sí, sí. Jo pensava que igual fins i tot podia ser titular en el dia
1: d'avui. No, coneixent el Flick, no. El Flick va, vull dir, els mundialistes.
10: Yeah.
1: Pues menja, diu, no, és que el mundialista s'ha fet molt bé, tal i qual. Sí, bueno, però has fet servir el Lamine Yamal, que ha jugat tot el Mundial, no? Però bueno, l'excepció no confirma la regla, no? En el sentit de que ell va dir, va, no, vinga, va, fem descansar, tal i qual, fins que acabi més ritme, agafin més ritme, perquè tal, perquè ara els primers partits i tal, i posa, pues, els que han començat amb més pretemporada, no? Però, en realitat, doncs, la Flick pensa d'una altra manera, i aquest pensar d'una altra manera és que quan entrin els altres tinguin ja un 14, un 15 o un 16 elements ja segurs per començar la Champions, que jo crec que és el primer objectiu que té Flick.
10: Mm. Escolta, vull preguntar per Xavi Aspar. Molt bé, no? Mm. Molt bé aquest xaval, que l'any passat el vam veure sobretot de lateral dret, sí. L'hem vist en aquesta pretemporada d'interior i ho ha fet bé, ahir jugar de lateral esquerre ho fa bé. Aquest xaval sembla que portarà,
1: Aviam, virtuts i defectes. Virtuts és molt descarat. Descarat, i a més no té cap vergonya. Hi ha de jugar la pilota, encara que malgrat la falli, i té una cosa molt bona, que normalment sempre juga cap endavant. Mm. Gaire vegada juga cap enrere o molt horitzontal, i això és un gran què. I segona, jo crec que la part una miqueta més fosca és la contundència defensiva, però bé, de qualsevol manera ell juga és més dretà. Mm. Xavi Aspar sempre ha sigut lateral dret o mig dret, vull dir que amb això, però lateral esquerre potser per la cama que ell és més dretà que esquerrà, va patir una miqueta amb el Morente, però de molt bones maneres.
10: Sí.
1: La veritat és que, i a més és un jugador que Flick li agrada molt, tot el tipus de jugador com Cancelo, que saben resoldre, que saben jugar la pilota, que saben jugar en col·lectivitat, els agrada, i Xavi Espart pues, ho fa bé. Sí, sí.
10: Una última cosa, Jordi, que estem pendents del futur de Valde, tu te'l quedaries a la plantilla o no?
1: Jo sí.
10: Sí, no?
1: I tant. Mm. I tant. El que passa que el nano, pues, esclar, l'estret, has posat Cancelo, Possiblement el noi se sent una mica poc estimat en aquests moments, però jo crec que en bones condicions ha de jugar i bastants partits, perquè aquí la temporada és molt llarga. Sempre ho diem, però mai ho fem, no? És a dir, sempre apostem per 15 o 16 jugadors i la plantilla ha de ser de 25 i han de jugar els 25.
10: Molt bé. Jordi Gonzalvo, un plaer, com sempre, míster. Gràcies i anem parlant durant la temporada.
1: Gràcies a vosaltres.
10: Adéu, una abraçada. 3:29. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
0: La imatge del dia.
3: La imatge del dia. 0-5 i joc il·lusionant del nou Barça de Flick a Elche. Darrere aquesta imatge del marcador, finalment hi ha imatges que et queden per gaudir, analitzar, interpretar i fabricar una il·lusió de futur. Rafinha, que no es constipi, és un autèntic capità. Provoca el penal per obrir el marcador i el vol llançar per galons i també per responsabilitat i no dona opció a capricis de Yamal, per exemple, per si té la tentació de llançar. Dona el segon gol, marca un altre, més imatges. Fermín ha tornat, Gordon generós. Adeyemi marca i sembla absolutament integrat al joc del Barça. Xavi Espart creixent. Pedri és Pedri. Condé no està la fotografia de l'equip titular. Balde no viatja. Totes aquestes imatges es resumeixen en una. Hansi Flick gestiona el vestidor a la perfecció a l'espera que arribi, si arriba, un nou de referència.
0: Manol Oliveros, Esports Cope.
10: Gràcies, Oli, per la imatge. Aquest nou, el Barça, voldria que fos Julián. Al Metropolitano hem de situar l'epicentre del terratrèmol de la jornada.
6: Número 6, Coque, entra con el dorsal número 14,
10: Xiulets per Julián abans del partit, durant i també després del partit, amb aquesta imatge tremenda dels futbolistes de l'Atlètic de Madrid saludant a la gent del fons de l'estadi i Julián abandonant ell sol cap al túnel de vestidors al terreny de joc. Així ho va explicar Simeone.
7: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario. No, yo no estoy para dar consejos, yo creo que me